0: Some people talk.
1: Orange Madagascar amb en Ulxa Ugraueneu, amb 6 hores sassen.